Nace, nace, nació, nace, nace, acabó. I don't care what people are saying, and I say, nació.